0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

A l'estiu a Pego es viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8 i mitja de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden...

els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma de sol. A les 8 i mitja de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Bueno, va, que la parma ja està feta. I a la vora del riu Mare me deixa les espardenyes. Bueno, va, me caga la figuereta. Mare, no li ho diga al pare, que jo tornaré a per elles. I a la vora del riu Mare, he acabat! I el cas que fa ella, no!

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pego. De no ser res si no s'és
2: poble. La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
3: Procurar estar en un ambient fresc.
2: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
3: Beure abundant líquids frescs.
2: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
3: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
2: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
3: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
2: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
3: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
2: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.

Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

0: Look what you've done.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: You're superhero. Ràdio Pego. Ràdio de proximitat.
1: Look what you've done. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Radio Pego.
1: Viu la música a Radio Pego.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Volum 107.8.

música. És passió. És...

0: Radio Pego 107.8 MFM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Radio Pego vindràs a parar. Radio Pego, en el 107.8 de la FM.
2: Radio Pego, sempre al teu costat.

l'estiu Apego és viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8:30 de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 867 383.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

pensaves en el castig. Repassant les passes que ens han dut a passar juntes la nit.

manifest. He pres diverses voltes de xafir.

que no és en el que estic. Repassant les passes que ens han dut a passar juntes la nit.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Ràdio Pego. 107.8 NFM.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: Radio Pego, 107.8, NFM.
1: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

包烟。

0: Radio Pego.
1: Sensar.wii en FM.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: Ràdio Pego. 107.8 en FM.

comença en una dona i al final del meu trajecte necessite fer-te esta cançó. Ha sigut la meua vida i de tu he pres a viure sense límits, termes ni horitzons. Tot comença en una dona

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: Radio Pego 107.8 FM.
1: Radio Pego, som la teua veu.
2: Viu la música.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 867 383.

És fàcil ser emperador amb una porria de joglars com secretaris al dictat. De desfilada en processó, de besamans en llepacul, sempre impecable i ben mudat. Mireu com va l'emperador, sembla un demòcrata normal. L'emperador estava trist i els seus amics van preparar una gran inauguració. I ell, preocupat pel que diran, va demanar un vestit nou per a lluir-lo a l'ocasió. Pronte un senyor de grans bigots es va oferir sense badar.

I els dies van anar passant i cada dia era més car el vestit de l'emperador. Però el senyor de grans bigots mostrava sempre somrient un penjador sense vestit. No diré res, o semblarà que no sóc dels intel·ligents. Arriba la inauguració i baixa del cotxe oficial l'emperador en calçotets. I davant d'ell un gran solar on se...

duies un cinturó mal cordat. Qui et farà el nus de la corbata? Per les muntanyes i les valls, per camps i

Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà.

concepte tens tu de grandesa? Jo sols vull contemplar la bellesa. No perdré la innocència ni la tendresa entre tanta violència. Reduir la distància, caminar.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.